0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. Al teteo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: great snap.
1: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

Fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Apassiona't amb Ràdio Vic. 4, 5.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Que no pari la calor.
2: No para, no. De moment, fins i tot avui podem pujar un grau més. Màximes ahir, doncs, de 38 graus, ja, 38,2 per la Vic, a Torelló 37,3, a Sant Vicenç 38,4, en fi, va fregar els 39 graus, i avui fins i tot els podríem superar. De moment, ens llevem una mica més de bona visibilitat del que és avui, les mínimes segueixen, doncs, les fondalades sent fresquetes, la muntanya altes, degut a la bombolla de calor. Camprodon, per exemple, la mínima és de 11,2, a Baix Pujons, Sant Sadurní de Sosmorts amb 11,9, a Rupit 12,7, o a Cosonsol amb 13,5. Ara, si ens anem, per exemple, a dalt a Bellmunt, ja quasi ja canvia, 24,4 de mínima de la Bellmunt, o de Martet amb 23,1, a la Cabrera amb 22,8, o sigui que nits tropicals el que són la muntanya, i poden començar, doncs, a formar-se també ja el que és a la Pla. De moment, la mínima Vic ha estat de 16,9, pràcticament arreu són entre 15 i 16 graus el que és a la Plana.
1: Déu-n'hi-do. I això que dius que poden arribar algunes tempestes?
2: Ahir em va arribar, ja, bueno, va arribar l'enclusa, va descarregar més cap a la banda del Solsonès, però de moment fins i tot s'ha sentit tronar una mica i va caure alguna gota cap al que és el Lluçanès, fora, misèria, poca cosa, i podria, doncs, tornar a passar avui, entre avui i demà, però bueno, no sé si, no crec que ens arribin aquí. Seran més tempestes que es formen en el Pirineu, per a Pirineu, però no crec que ens arribin. Les màximes, tal com deia avui, màximes cap als 39 graus.
1: I els propers dies igual?
2: Els propers dies baixen una mica el que és el dijous, baixen un preu 3 de graus, es quedaran cap als 36-37 graus. En canvi, s'enfilen el que són les mínimes. Les mínimes ja seran, a partir d'avui, ja podem pujar cap als 20 graus, 20-21 graus el que és avui i demà, i es mantenen aquestes temperatures ben bé. Poden baixar una mica dijous degut a aquestes tempestes que tindrem al Pirineu, però es quedaran cap als 37 graus, i es tornen a enfilar a partir de divendres. Bueno, divendres tornaríem cap als 38 i baixen una mica, una mica de muntanya russa, però ara baixen un parell de graus que no notarem gaire. El dissabte podríem quedar-nos amb 34.
1: Déu-n'hi-do, de moment ens quedem amb això, fregant els 40.
2: Sí, segueix la onada de calor i de moment, tal com dèiem ahir, fins allà el 17 no es veu pas gaire, que hi hagi gaires canvis, o un ruixat de tarda podem tenir.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Fes la teva.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: El meu poble té una plaça de records. Fan els encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ara sí, Eduard.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb ràdio.
2: How was I to know? It's a crazy

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, cada setmana que pot, ens acompanya el Joan Soler. Claretià, Joan, com estem?
3: Estem bé, entre operacions vàries, això es pot explicar així una mica en família, de les cataractes, que feia un temps que ho estaven mirant, m'han fet un ull, em faran l'altre, i a més de finals de cursos, del casal, de la comunitat, en fi, una mica de tot. I ara aquest dematí, mira, precisament estic aquí sentint els ocellets, un camió que passa per la carretera, sí, estàs... i a les Llosses del Ripollès, que és on ens trobem l'equip tècnic del casal, i a la tarda venen els de la Junta directa, que és una cosa que els que no veiem gaire les seves batalles amistoses, en fi, tot plegat, jo penso que és interessant. Home, ahir la veritat és que...
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
4: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ja ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Sararols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Soles, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solent és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es consideren, es veien, som els dos a la sombra, som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa amb molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura de

0: França i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i, de fet, apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
1: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'ha darrere fins a la tardor.
1: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
1: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia, quina és la situació?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
1: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
0: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
1: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiberi.
4: Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
3: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
1: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato.

0: hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
1: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
3: Bon dia, Marta. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnlin anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
3: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
5: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
6: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
5: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
3: I 3 apunts més en handbol. El jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat, 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment al mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys de Munt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, doncs toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
4: Sí.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: dice...
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: temps com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després tot això que

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.